0: ᱯᱳᱥᱴ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱡᱚᱢᱟᱭᱮᱜᱼᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱦᱳᱭ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱵᱤᱱ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱵᱤᱱ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱞᱟᱹᱭ ᱧᱚᱜ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱵᱤᱱ
0: ᱯᱮᱱᱴ ᱥᱟᱨᱴ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤ ᱥᱩᱴ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤ ᱥᱟᱹᱲᱤ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤ ᱦᱮᱸᱪᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮᱜᱮ ᱵᱤᱜᱽᱱᱮᱥ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱚᱱᱟᱦᱚᱸ ᱞᱤᱧ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱠᱟᱜᱼᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱴᱷᱤᱠᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱞᱤᱧ ᱠᱩᱞᱤ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱠᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱜᱼᱟ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱪᱮᱫ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱵᱤᱱ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ
0: ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱫ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱨᱟ ᱠᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱞᱤᱧ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱨᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱵᱮᱠᱟᱨ ᱠᱚ ᱫᱟᱬᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱫᱟᱬᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱞᱤᱧ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ
2: ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱ ᱠᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱟᱱ ᱵᱟᱲᱦᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ ᱛᱤᱠᱤᱱ